vull enviar un missatge de tranquil·litat a la població de Gàtova, a les poblacions veïners, de que estan treballant molt efectius, que estan treballant molt, de forma molt coordinada i que esperen solucionar...